Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Right Snap.
1: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom.

0: Som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
1: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterword radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: L'estiu a RAC 105.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: your husband is coming.
1: Un artista que va decidir canviar la seva carrera radicalment. Estàvem acostumats a veure com posava la veu en cançons dance, de música electrònica, i va dir, ei, ei, que sé fer més coses, i vaja si les saps fer. Rey. I el Where is my husband. Què tal, família? Com anem? Benvinguts, benvingudes. Com va això?
2: Tengo sueño.
1: Ja. És que és dilluns laborable, tu, eh? És dilluns laborable del mes d'agost, el primer dia laborable del mes d'agost. I d'això parlarem una miqueta avui, val? Encara no m'avanço a la pregunta del dia, però parlarem una mica de l'agost, del que ens depara aquest mes, de quina és la vostra situació, sobretot. En fi, això de seguida, d'aquí una estona, el número de sempre.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Va, bon dia, com anem?
4: Bon dia.
1: Ara, aquesta és l'actitud, energia, vitamina, bon rotllo i, sobretot, molt bona música. Salutacions, un petonarro, aquí el teniu. I abraçada de part de l'Héctor Huguet acompanyant-vos un dia més i fins a finals del mes d'agost. Recordo que el Matina Codina està de vacances i més que merescudes per agafar energia i tornar amb més força que mai per una nova temporada que tornarà a ser, evidentment, històrica. Per cert, avui tenim novetats. Tindrem per aquí el Martí Oliveres d'aquí una estona per fer un repàs del temps, que avui venia amb la moto. Per cert, tots els semàfors en vermell. Hosti, tu, tots. I he vist algun altre núvol i he dit, mira, doncs segurament potser em diu alguna cosa diferent al que ens ha dit l'última setmana l'home del temps. Així que, aviam, esperem que hi hagi novetats. Una mica d'aigüeta aniria bé.
5: Agua!
1: I el que també sempre va bé és Dua Lipa per carregar piles. Això es diu Physical. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
6: Matina d'estiu
7: a RAC 105.
6: El programa despertador oficial
7: a la teva piscina municipal.

0: una de les grans sensacions, sens dubte, d'aquest estiu, Another. Pim, pim, pim, pim, pirim, pim, pim, pim, pim. Mira, mira, és que ja es dic. El presento o no? No cal presentar-lo.
1: No,
0: ja,
1: perquè saps que és una sensació que estava parlant amb tu, t'has posat els auriculars, m'has engegat el micro i encara no havia acabat la frase. Això està perfecte,
0: Héctor. Està molt xula i, a més, com sé de quin peu calces, com aquell qui diu, que t'agrada tu l'electrònica, aquestes coses, doncs, home, aquesta és de les que t'agrada, no, Arnau Mulet? Talk to you.
1: Another, no?
0: Another, another.
1: Està molt bé, aquesta, sí. Es va viralitzar perquè la van ballar alguns jugadors del Barça, alguna cosa així, o m'ho estic inventant completament, això?
0: A la selecció espanyola
1: van guanyar
0: un partit i ho van celebrar amb aquesta cançó, però
1: Yamal, no?
0: Et dic una cosa, ja era força viral abans, prèviament.
1: Sí, però és d'agrair que ballin aquesta i no ballin, no ho sé, sí, la gasolina, no?
0: Bueno, a l'Eurocopa va passar amb la Potra Salvaje,
1: sí,
0: i aquest any ha passat amb aquest Talk to You que fem sonar a un quart de nou. En fi, Arnau, no sé, s'ha convertit això pràcticament en una secció no secció, sempre cap a quart i vint, que arribes per aquí, ens saludem i dic, va, entra en directe, simplement dir-li a la gent que bon dia, home,
2: buenos días,
0: i aprofito, ja que hi ets, per recordar-li a la gent el tema del dia, i és que, Arnau, no sé si ho saps, aquest cap de setmana va ser el cap de setmana d'operació sortida, però també alhora operació retorn, amb més moviment als aeroports, més moviment, vaja, a les carreteres de tot l'any. Per tant, hi ha molta gent que, malauradament, aquesta setmana ha deixat d'escoltar-nos, però hi ha molta gent que també que torna i que té depressió postvacacional.
1: O sigui, tot malament,
0: tot
1: no?
0: Malament. No, bones notícies per la gent que marxa, això per suposat. Així que, simplement, va, et preguntem la pregunta típica, però que ens fa gràcia, som tafaners.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la teva situació? Com encara estàs al mes d'agost? Estàs de vacancetes? No estàs de vacancetes? Has tornat? Què te l'han anat a les vacances? Bueno, lo típic, Arnau, que ens ho diguis el número i ja de pas, doncs, demana'ns una cançoneta per, si tornes de vacances, alegrar-te la tornada. I per, si marxes de vacances, celebrar que marxes de vacances. Sigui com sigui, estem per acompanyar-te, tant si vas a la platgeta com si vas a la feina. Tu, quin és el teu cas, Arnau?
1: No, el meu cas és que vaig tornar la setmana passada i que ara a l'agost tinc algun dia, però que no, que el gros ja està fet.
0: Ah, tens algun dia?
1: Sí, tinc algun dia.
0: Ah, sí? Això no ho sabia, jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin
1: la
0: tio?
1: La setmana del 17 ja el veuré algun dia que no vindré. Sí, sí, sí.
0: La setmana del 17, és a dir...
1: Sí. Encara segueix el matí d'estiu, no, el 17 d'agost?
0: Sí, fins a finals d'agost recordo que el Codina i companyia tornen el 31 d'agost.
1: Sí, de fet, la gent que estigui atenta a les xarxes socials de RAC 105, perquè en exclusiva us vinc a dir que tinc imatges
0: dels
1: components del Matina Codina de vacances.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí? No tenia ni idea.
1: Només diré que Alan Lillo es creu Federer.
0: Què? Vale, doncs, Arnau, això quan ho sabrem, quan ho veurem?
1: Al llarg del dia d'avui o demà. Tampoc no em fica molta pressió, no, que és agost, saps? Vull dir, també les coses a poc.
0: Moltes ganes de veure això, @RAC105 al nostre Instagram, suposo.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure com els hi va les vacances a...
1: Si no ens seguiu, seguiu-nos, perquè pengem coses molt interessants.
0: Sí, home, sí.
1: Saps? De fet, l'altre dia hi havia l'Abel Caral aquí tocant-se la panxa.
0: Sí, sí, sí. Per cert, aprofito, ja que ho dius, l'Abel ha marxat de vacances, és d'aquella gent que ha aprofitat l'operació sortida. Ha vingut avui el Martí Oliveres, que el tindrem d'aquí, res, 10 minutets, potser menys, perquè ens expliqui una mica les temperatures, sí, i l'estat del temps. Ara, Arnau Mulet, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I et deixo una cançó catalaneta que t'agrada
1: molt. A veure.
0: Els Charango, una lluna a l'aigua. Bon dia! Oh!

0: una de les darreres de Madonna, això es diu Dansteria, sona RAC 105 en una nova edició del Matina d'Estiu, una cançó que segurament, si vau sentir el programa divendres, us recordarà l'Abel Caral, va fer una d'aquelles panxes rítmiques per acomiadar-se i per anar-se'n de vacances. Avui no hi és l'Abel Caral.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: És el Martí Oliveres, tu faràs panxeta, Martí, o no?
2: Suposo que sí, amb el pas dels anys.
0: És una cosa que amb l'edat, no, la vas guanyant,
2: home,
0: no?
2: Home, sí, espero que no, però tots en tenim una mica, no? Vull dir que uns
0: referia,
2: més que altres.
0: Em referia a fer panxeta rítmica, com aquesta que fa l'Abel Caral,
2: no,
0: saps?
2: No, jo li deixo un vell.
0: Sí,
2: jo
0: no?
2: Li
0: deixo...
2: Home, és que ho fa tan bé que el que no faré és posar-me al seu nivell. Oscar, és increïble, com ressona allò,
0: és una llegenda...
2: Quina potència,
0: és brutal.
2: So.
0: No, imparable.
2: Hi ha un vídeo, fins i tot, RAC 105,
0: sí,
2: que el podeu recuperar.
0: @RAC105, allà teniu com vam acomiadar i li vam donar les vacances, li vam permetre que marxés de la ràdio, això sí, amb una última panxeta que va ser veritablement espectacular, i ho pots recuperar al nostre Instagram. Abel, veus ja? Martí,
2: l'Abel no creguis que deu dormir.
0: Ja estarà subant ara l'Abel. Martí, què tal? Com anem de temperatures? Primer de tot, abans que em parlés de temperatures, tu què tal?
2: Jo bé. A veure, sí? Jo estic acostumat a treballar les tardes, eh? Per tant, escolta, quan ha sonat el despertador he quedat una mica desubicat.
0: Ja.
2: No sabia on era, però de mica en mica... Sí, bastant. Ens hi anirem trobant. Durant la setmana jo crec que milloraré, m'aniré acostumant, i per pocs dies, perquè després ja torno a la tarda. O sigui que content també d'estar aquí al matí.
0: Home, i tant. L'any passat jo crec que ens ho vam passar bé, no?
2: Home, i tant. És una manera de despertar diferent, amb alegria. La gent que està treballant a acompanyar-los, que estan de vacances
0: ara,
2: també, no?
0: Ja et dic, avui potser et costa una mica, però és acostumar-s'hi. Aviam, què tenim de temperatures o una mica la situació? He vist algun altre núvol venint i he dit, mira, sí, potser m'explica alguna cosa diferent.
2: Mira, a nivell de núvols és aquesta xafogor, sobretot, que es formen aquests núvols baixos en trams de la costa. La notícia és la calor persistent, tot i que afluixa una mica aquesta setmana. És la bona notícia, no pujarà tant la temperatura, però com que arran de mar es nota aquest mar tan calent, molta humitat, molta sensació de xafogor... Al litoral, si esteu de vacances per aquí, doncs poc es notarà. Sí que si aneu cap al Pirineu interior, anirà refrescant a les tardes.
0: Ah, mira.
2: Sí, gràcies a les pluges. Tenim aquestes pluges previstes de tarda, cada dia, avui, demà, dimecres, dijous. Compte, perquè aquesta tarda ja podem tenir algunes tempestes fortes a la demarcació de Lleida, sobretot cap a la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars, Principat d'Andorra, Cerdanya... Atenció, poden descarregar molta aigua en poca estona, calamar-se o pedra.
0: Ah, sí?
2: Fins i tot cap a la Terra Alta o al Segrià. N'haurem d'estar pendents, perquè quan fa tanta calor, aquestes tempestes entren amb ràbia de vegades.
0: Són fortes,
2: que...
0: eh?
2: Sí.
0: D'acord.
2: Sí.
0: Doncs n'estarem al tanto, Martí. Gràcies, benvingut. I d'aquí una hora et veig, a dos quarts de deu, et sembla?
2: Actualitzem, sí, el temps després, va.
0: Doncs vinga, fins ara, maco.
2: Fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: RAC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
7: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
6: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
7: Esclar, i que...
8: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep Ponés. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
9: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
11: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
10: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
12: La vida està cada cop més cara.
13: Els preus no paren de pujar.
14: Un mango, 9 euros.
15: Robatori.
13: Inflació!
12: Necessites estalviar.
16: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
17: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
16: No pots canviar d'emissora.
18: No pots escoltar una altra cosa.
16: RAC 105.
19: La teva música.
20: Si ets d'hotel, càmping o casa rural...
21: Ja està aquí! Jo!
20: Aquest és el teu matinal.
22: Oh, mama.
23: Matina d'estiu.
20: A RAC 105.
23: Amb Héctor Huguet. Sí, és...

0: Harry Styles sembla que li agrada Watermelon Sugar. Vosaltres què, sou de Síndria o no? Sí, no?
1: M'encanta.
0: Síndria o meló, és la, el debat etern, eh? Truita de patata amb ceba o sense ceba, doncs igual. Watermelon Sugar. Jo sóc de Síndria, haig de dir, però, clar, ara potser els agricultors em mataran. Però com sóc una mica pixapí i una mica, doncs no sé, m'agraden les que són una mica transgèniques sense pinyonets, saps? Ai, ai, ai, per favor. Doncs, en fi, família, que ens apropem d'aquí res, 7 minutets a 3 quarts. Seguim llevant una mica el personal avui dilluns. Sé que costa per molta gent i, sobretot, especialment, per la gent que ha tornat de vacances, que se'n parla molt de la gent que marxa ara, però se'n parla poc de la gent que torna. I aquest cap de setmana ha estat aquell impàs de molta gent que marxa, molta gent que torna, i aquesta és la pregunta del dia. Som tafaners, explica'ns la teva situació. Marxes? Has tornat?
2: 608-71-7141.
0: I, evidentment, demana'm qualsevol cançó, tant si per tornes a animar-te al retorn, o si marxes, doncs mira, celebrar-ho, no? Va, 608-71-7141. Espera un moment, que se m'acaba de borrar la cançoneta que tenia preparada, imagina't. Per favor. En fi, aviam, què ens expliqueu per aquí? Hola, bon dia.
3: Bolet!
0: Iepa!
4: Bon dia, maco.
0: Què tal?
4: Tu, jo, encara de curro, nene. Aquí, al sector primari, treballem.
0: Ja.
4: Mira,
0: ostres!
4: Veus, que bé.
0: Un moment, tu, vull repetir-ho, això.
4: Aquí, al sector primari, treballem. Mira, veus, diu que bé. Tu, posa'm alguna d'aquestes cançons marxoses que necessitem.
0: Vinga, va.
4: Adéu!
0: Adéu, en Joan Fatjó, ramader, i m'ha encantat perquè ha sonat com una ovella per allà darrere que volia participar al programa. Doncs una cançó animada. Ara sí, m'ha donat temps de posar-te-la. Et proposo aquesta, per mi, una de les cançons d'aquest estiu. Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Bon dia! Veus a les...

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Així hauríem de prendre'ns la vida més sovint, la veritat, sense masses preocupacions. I am worried, One Republic.
1: Sí.
0: Aquest xiulet que tant s'enganxa. Amb el qual anem fent via i camí cap a les 9 d'aquest matí de dilluns. Va, que sé que costa, Bon dia, família.
2: Buenos días.
0: Va, sobretot per la gent que treballa en ple mes d'agost, estem preguntant-vos el número de sempre.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Com es presenta el teu agost? Avui que és el primer dia d'agost laborable, si treballes, si no treballes, si marxes de vacances, si... En, per contra, acabes de tornar, doncs va, intentarem fer-te una mica més fàcil aquesta operació retorn. Què ens expliqueu? Bon dia.
4: Bon dia. Jo ni me n'entorno ni me n'hi vaig.
0: Vaja.
4: Aquí seguim.
0: Vaja.
4: Tot juliol, tot agost, segurament també tot setembre.
0: Hala!
4: Però bueno, pica'm la del festuqui-tuqui, aviam si m'animo.
0: Vinga. Doncs oi tant, va, amb alegria, amb il·lusió per la gent que treballa i per la gent que marxa de vacances, que també m'estan arribant missatges d'ell. Just ara marxo! Doncs mira, ho celebrarem també amb tu i em pots demanar cançons al 608-71-41.
5: 608-71-41.
0: Com en aquest cas ens demanaven el Festuc de Marcos. Quin tamarro, eh? Encara dura i dura. Cançó de l'estiu.

0: ¡Un charro!
1: Sí, está guapo.
2: Me acuerdo de mí.
3: RAC 105.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
6: On sona el

0: petita música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Láser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

A casa nostra, no sé, a nivell internacional, probablement, de moment, és la cançó de l'estiu. Dai, dai, Shakira ho ha tornat a fer incombustible sempre a la colombiana, en part ajudada per tot el rebombori al voltant del Mundial de Futbol. De nou, doncs amb Shakira. No sé, sou més de Waka Waka o sou més de Dai Dai? Això jo crec que va molt depèn de en quina edat t'agafi, no? Si t'agafa amb 16 anys, segurament diràs Dai Dai. Si t'agafa el Waka Waka fa uns anyets, probablement siguis de l'equip del Waka Waka com un servidor. Són les 9 del matí, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Amb tu un dia més, matí de dilluns, 3 d'agost, avui primer dia de...

0: bona música i amb bon rotllo, però també hi ha molta gent que marxa. I també volem que ens ho expliquis al 608-7171-41. Quina és la teva situació ara que escoltes RAC 105?
1: 608-7171-41.
0: Em pots explicar el que vulguis. Per exemple, bon dia.
2: Bueno, res, bon dia. Aviam. I bon programa.
0: Merci.
2: Dir-vos que estic treballant.
0: Sí?
2: Perquè, bueno, em toca treballar dues Vaja. Setmanes de Vaja. Vacances.
0: Ànims.
2: Amb el siguent al meu cumpleanys.
0: Com?
2: Però, bueno, 59 anyets i cap endavant. Res, molt bona feina i que vagi tot molt bé. Una salutació gran, adéu.
0: Perdona, Jordi, has dit que avui és el teu aniversari? Home! Que ja és fotut, treballar en ple mes d'agost i encara més és el teu aniversari. Però, ei, amb alegria, amb il·lusió. M'agrada perquè diu 59 anyets. I aquesta és l'actitud, per suposat. Doncs, en fi, 608-7171-41, per tu, si fas anys o no, aquest és el teu programa. Missatges, per exemple, com el que ens diu el següent oient. Bon dia, Héctor, i gràcies per estar aquests matins d'estiu. Gràcies a tu, bonic. I sempre, sempre pel ritme de la nit. Aprofito, aviam si pots, posar l'himne de Oques Grasses i la Julieta, com el dia i la nit, que no entenc per què no la poseu tant últimament. Doncs sí, és veritat, ara mateix ja no la posem tant, però si rebem missatges com el teu, aquí la tens. A gaudir i bon dilluns, energia, família!

0: it's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: És increïble com ha tornat a revifar aquesta cançó que ja té més d'una dècada. Justin Bieber, després de la seva aparició estel·lar al Coachella i aquella manera de fer un concert tan especial, traient un portàtil i cantant les seves cançons mítiques, les primeres, doncs aquesta ha revifat moltíssim i es va veure aquest passat divendres a Móra la Nova, eh? El jovent flipant amb el Bieber en avir i la veritat que és xulo, que és xulo. Justin Bieber, a través de RAC 105, un quart de 10, i aquí seguim rebent els vostres missatges.
1: 608-71-7141.
0: Avui, com és el primer dia laborable d'agost, estem en mode tafaner i que ens expliqueu si torneu de vacances o si marxeu o simplement si esteu treballant encara, sigui com sigui, demanant-me, ho diré bé, les cançons que vulgueu, va. Fent una mica de dilluns amb àudios, missatges, com per exemple aquest, hola.
2: Bon dia, Víctor, bonic.
0: Héctor, no passa res.
2: Doncs res, tinc una empresa de manteniment de piscines i et pots imaginar que les vacances d'estiu no formen part del nostre vocabulari.
0: No massa.
2: Des de les 6 del matí fins a les 2 del migdia, quan el sol ja ens atxitxarra, estem fotent aquí el callo. Vinga, una abraçada per tots els que treballeu i els que esteu de vacances, doncs felicitats.
0: Ole! Aquesta és l'actitud, eh? Un paio que treballa i que s'alegra que molta gent doncs agafi vacances. I aprofita, després del missatge, ja em diu: Héctor, ja que hi som, em pots posar una cançó rockera? Doncs mira, crec que això va força bé, no? Avril Lavigne, una de les més estimades, que ens presentava l'artista amb això que es diu Skater Boy. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105. Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
6: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
7: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
6: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
7: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
6: Important, en un refugi climàtic natural.
7: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
8: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
9: Matina d'estiu.
10: El programa que combina millor
9: amb el teu banyador.

0: Segurament la gran cançó que va catapultar la carrera d'aquest artista, la Zara Larsson, cançó que evidentment ens demanàveu a través del nostre WhatsApp. Bon dia.
1: Hola, RAC 105.
0: Què tal?
1: Soc la Berta.
0: Hola.
1: Nosaltres ara estem al cotxe anant cap a Cantàbria, al costat del País Basc.
0: Ah, mira!
1: M'ho passaré molt bé i anem una setmana.
0: Seguríssim.
1: Em podries ficar la cançó de Lush Life, sisplau?
0: Per suposat.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, bonica. Ostres, a Cantàbria, eh? Molt bé, que guai, tu. Home, bon trajecte que tens. Paciència, alguna paradeta, no hi ha pressa, això sempre. Lo important és arribar. I curiosament, jo vinc d'allà. Jo vinc de... A veure, Cantàbria no, però vaig anar cap a Astúries, al nord d'Espanya. La veritat, per fugir una mica de la calor, bàsicament. I s'ha de dir que està molt xulo. Jo crec que t'agradarà molt, Berta, ja veuràs. Hi ha moltes... moltes vaquetes. Sí? Sí. Hi ha molts animalons, està guai, està guai. Doncs va, missatges com aquest, si marxes de vacances o si tornes, que també sé que molta gent ara comença de nou a ser pencaire. Doncs per tots vosaltres, aquest és el vostre programa i tenim les línies obertes.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Perquè ens demaneu cançons. Bon dia.
3: Hola, em dic Font, som la Sigrid i la Georgina.
0: Què tal?
3: I avui marxem a Holanda de viatge.
0: Ah, mira!
3: I ara estem al cotxe per anar a l'aeroport.
0: Que guai!
3: Adéu, que passis un bon dia.
0: Adéu-siau! Doncs hi ha un separador entre cançó i cançó que diu això, eh? Diu, marxes a l'aeroport? Doncs mira, segur que hi ha molta gent que marxa cap a l'aeroport. A Holanda, que xulo, tu! Doncs ja explicaràs, eh, quan tornis. Una abraçada i, per cert, després d'aquest missatge m'acaba de dir, pots ficar una cançó de Naina? Doncs, per suposat, et proposo aquesta, amb els Figaflowers. Es diu Placat Original. Bon dia!

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ja està aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet. Yes.

0: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: I què seria sense Veolia? No estaríem aquí... Ara sí. Martí Olivera, t'haig d'obrir el micròfon primer.
2: Què tal? Bon
1: molt
2: dia.
1: Bé, molt bé, bon dia.
2: Com estem?
1: Bé, és que havia perdut el patrocinador i dic, home, haig de posar Veolia, sigui com sigui. Hem arribat a temps i hem posat a Veolia.
2: Ens patrocina el temps, doncs som-hi.
1: Que, per cert, ja que parlem de temps, això es complirà o no?
3: Poso una samarreta.
1: Ui, aquesta és la Mònica Usart.
2: Em sona aquesta veu.
1: És la Mònica Usart, perquè no ho sàpiga, eh?
3: Cella, amb els braços amunt, tothom anirà comentant com em
1: sua l'aixella. Sí, estem cansadets, de que ens sui l'aixella.
2: Sí, no, i va per dies, eh?
1: Ja, ja, ja.
2: Vull dir que... Sí, és que... Sí. Mira, la bona notícia és que aquesta setmana baixa una mica la temperatura i potser l'aixella suarà una mica menys.
1: Ah, mira, menys mal, però, està bé això.
2: Però igualment, déu-n'hi-do, les nits de mal dormir, aquesta xafogó tan pesada... No ho sé, portem un estiu molt fort.
1: Intenset.
2: És inèdit, aquest inici d'estiu. El juliol l'hem acabat amb rècords també per sequera, perquè ha plogut, res, en quatre llocs i molt poc.
1: Va ploure un dia... 10 minuts o 20 minuts molt intensos, almenys a Barcelona, parlo per aquí, la capital,
2: sí.
1: I en aquells
2: aquella
1: 10
2: nit,
1: minuts...
2: Aquella nit.
1: Sí, cap a dos quarts de... No, cap a les 10,
2: sí,
1: pràcticament, cap
2: sí,
1: a les
2: correcte.
1: 10. Doncs allà, justament, en aquells 10 minuts, servidor anava amb moto.
2: Ah, bé.
1: Que de dir, mira, si ha de ser, que sigui en aquest
2: molt
1: moment.
2: Oportú.
1: Va estar molt xulo, sí. En fi, i què tindrem aquests propers dies? Dius que algun altre tro has dit abans,
2: sí,
1: o què?
2: Sí, sí, sí. Atenció aquesta setmana amb les tempestes, eh? La bona notícia és que plourà les tardes a l'interior i al Pirineu, sobretot Pirineu i Prepirineu, però també creiem que a finals de setmana pot acabar arribant aquesta pluja en alguns punts de la costa.
1: Oh, sisplau.
2: Bona notícia, perquè ajudaria a refrescar una mica, ni que fos alguns moments, però paciència els propers dies, perquè encara arran de mar molta xafogó. Aquesta refrescada a les tardes es notarà allà on plogui, només zones de muntanya i de l'interior. Pirineu, Prepirineu, aquesta tarda pendents de les tempestes que poden ser fortes a les comarques de Lleida, sobretot Noguera, Solsonès, Pallars, Alt Urgell, Cerdanya, Principat d'Andorra. Si sou per aquella zona o teniu previst desplaçar-vos, molta precaució perquè les tempestes poden ser fortes. Hi ha un avís del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, fins i tot possibles pedregades.
1: Ostres.
2: A l'interior de l'Ebre o cap al Pla de Lleida. Després de tanta calor, això ens fa pensar que pot passar, eh?
1: Doncs estarem pendents, calamar-se, això no m'ho esperava. Bueno,
2: és,
1: a vegades és força... No em, em sortirà la paraula, estic dormit encara avui, eh? Estic espacet. No, que la calamar-se és força comú, no?, a l'estiu.
2: O sigui,
1: l'acostumo a veure més a l'estiu que qualsevol altra temporada.
2: És així, no? sí. Sobretot és el contrast de l'aire fred amb la calor, fa créixer aquestes nuvolades que creixen molt amunt a la troposfera i acaben, doncs, formant això, són cristallets de gel, és pel fred que tenim a cotes altes i el contrast amb l'energia, amb la calor que tenim aquí, també un mar calent, doncs, en aquestes situacions provoca que puguin créixer amb més força aquestes nuvolades, sí.
1: Doncs estarem pendents d'aquestes pluges, d'aquestes ruixades, de moment, sobretot has dit pel Pirineu, avui,
2: sí.
1: I potser més avançada la setmaneta, potser ens arriba també per...
2: Sí, poden baixar cap a la Catalunya central, demà ja, fins i tot dimecres, sobretot dijous, entre demà i dijous semblen els dos dies amb més moviment a les tardes, per tant, al matí ja ho anirem explicant.
1: Tot el que sigui aigua, benvingut.
2: I tant.
1: Moltes gràcies, Martí Oliveres.
2: Fins ara.
1: Fins demà.
4: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
6: REC 105 Barcelona.
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
8: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
7: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Esclar, i que...
9: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
10: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
11: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
12: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Nine. Noi, com es nota que és dilluns, que malgrat estiguem adormits, doncs sí, estem adormits.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí. La cosa, la sinceritat per davant sempre, però i la il·lusió, eh? I l'alegria que tenim aquí a RAC 105 amb la bona música, en aquest cas d'Augel, i tantes altres que també ens aneu demanant al 608-717-141. Bon dia.
2: 608-717-141.
0: Avui la pregunta és evident, ja que és el primer dia laborable del mes d'agost, ja que molta gent ha marxat de vacances, però també molta gent torna de vacances. Explica'm quina és la teva situació i ja de pas demana'm una cançoneta. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mireu, estem aquí tornant cap a Barcelona. Curiosament no hi ha gens de caravana. Estic al cotxe amb el meu marit i la meva filla. Nosaltres començarem vacances segurament al mes de... aquest mes d'agost, el dijous.
0: Ah, mira!
3: Som autònoms, així que, bueno, no desconnectem del tot, però sí que intentarem descansar i fer una remullada a la piscina.
0: Molt bé.
3: I de cançó, doncs, bueno, la veritat és que per aquí al cotxe parlàvem de la Marina, però penso que ara és un molt bon moment per posar la del No s'acabi l'estiu, perquè és que és la darrera cosa que tenim ganes de que ens passi.
0: Doncs sí.
3: Que s'acabi l'estiu.
0: La veritat.
3: Així que, si podeu, doncs endavant, serà per nosaltres. Una abraçada.
0: Per suposat, doncs va, agafareu segur aquest dijous les vacances amb moltes ganes i sobretot perquè sou autònoms. Des d'aquí un aplaudiment, sisplau, per tots els autònoms i autònomes del nostre país com vosaltres, que allò de les vacancetes, home, si ets autònom dius, bueno, d'aquest

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar

0: Pala, que aquesta vegada han donat amb la tecla i encara més col·laborant amb Jenny, una de les artistes més referents pel que fa a la música K-pop, una de les integrants de les Blackpink, per fer això que es diu Dràcula. Una Jenny que ha estat per Catalunya recentment per fer un videoclip i l'ha fet per terres gironines. I la veritat que ha tingut força rebombori, eh? Ha sortit a diverses notícies, especialment perquè va penjar una bandera. Que, clar, bueno, va penjar diverses banderes, eh? Però va penjar l'estelada i, clar, evidentment, doncs, hi ha hagut doncs, força ressò al voltant d'aquest videoclip que ja té milions i milions de reproduccions arreu del món. Doncs va, el Dràcula, va. Els Tame Impala, els deixem enrere, camí de les 10 del matí. Aquí seguim animant una mica el personal, aquells que marxeu de vacances, que estic rebent molts missatges de gent que marxa de vacances. Enhorabona! Tant si és aquí al costat com si et creues mig planeta. Ja et dic, el tema al final és desconnectar, una mica de platgeta, una mica d'aigua, eh? I bona música. I mira, una de les coses que a mi m'agrada de l'estiu, ara per cert, eh? Seguirem repassant els vostres missatges.
1: 608-71-7141.
0: Que estic preguntant-vos bàsicament això, què feu aquest estiu, si marxeu, si torneu i que em demaneu alguna que altra cançoneta. Una de les coses que m'agrada a l'estiu, que aquí a RAC 105, doncs, també apostem per cançonetes que ja tenen força temps, però que són 100% estiuenques. D'aquestes que dius, ostres, la tenia oblidadíssima i RAC 105 me l'ha recordat un matí de dilluns. Aviam això! Què? Bona o no?
2: Sí.
0: Ja. Opa. Sergio Méndez, Black Eyed Peas. La recordes o no? Ho va patar amb un anunci fa molts anys. Te la deixo sencera. Es diu Más que nada.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: música.
1: RAC 105.
0: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
2: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
0: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: vinga. D'aquelles apostes de RAC 105, de tant en tant que dius, oi, què és això?
1: Sí.
0: Mira, t'ho presenta RAC 105, una d'aquelles cançons fresquetes, per encara com Déu mana aquest estiu, són les 10 del matí, i això, família, si t'acabes de connectar, si acabes de sintonitzar la ràdio, és RAC 105, és el matina d'estiu! Bon dia, família. De moment, com va per l'altra banda? Tot correcte o què?
2: De moment estamos muy bien.
0: Ara, així m'agrada. Doncs vinga, seguim repassant cançonetes i seguim repassant els vostres missatges. Avui, que és el primer dia laborable del mes d'agost, us pregunto què tal el vostre agost, què de part el vostre mes. Torneu de vacances? Esteu avui en plan ja depressió postvacacional? O tot el contrari, potser ets d'aquells afortunats, afortunades, que just avui diu que marxo, Héctor, adeu, adeu, adeu. Estic rebent uns quants missatges, per cert, de gent que marxa de vacances, i jo que me n'alegro moltíssim. Explica'ns-ho al WhatsApp.
3: 608-71-7141.
0: I ja de pas demana'm una cançoneta. Bon dia.
4: Ei, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: Soc el Toni de Badalona.
0: Hola, Toni.
4: Què tal? Com ha anat a la festa a Móra la Nova?
0: Molt bé, superbé.
4: Me n'alegro.
0: Sí?
4: Doncs mira, jo estic aquí a l'obra de pastisseria, que avui... És el primer dia que estic totalment sol.
0: Oh.
4: Tots els companys han marxat ja de vacances, jo marxaré el dia 15.
0: Ah, mira.
4: Però bueno, no m'importa, perquè mira, poso la ràdio, perquè tots ells volen escoltar RAC1, però jo els he dit que és millor RAC 105.
0: Ara!
4: Sí, així estic tranquil·let, vaig al meu rotllo, i van passant els dies.
0: Sí.
4: I res, el volia demanar la cançó de És una lata el treball, però bueno, millor que demanem una cosa, algun temazo, yeah, els que poses tu al ritme de la nit.
0: Vale.
5: Vinga, una salutació, adéu.
0: Aviam, Oriol, que si tu vols És una lata el treball...
6: És una lata el treball.
0: Jo te la poso,
6: Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto... Gràcies a Dios.
0: Sí que és una lata, sí.
6: La vida passa felizmente si hay amor.
0: Però amb bona música, amb bon rotllo i amb missatges com el teu, Oriol, passa millor, Quina energia positiva des de la pastisseria, crec que m'has dit, no? Que t'han deixat sol, tu. Però has dit, mira, saps què? Així no poso RAC1, com volen ells, poso RAC 105, que mola més. Doncs mira, t'agraeixo les paraules i em demanes, fora conyes, més enllà de la lata, em demanes una cançó del ritme de la nit, així per alegrar una mica aquest matí. Doncs home, per l'hora que és, no puc posar-te una molt bèstia, però sí que et posaré una que poso al ritme de la nit i jo crec que per les dates que són entra força bé. Aviam què et sembla, l'escocès Calvin Harris i això que es diu Summer. Per tu i per tots els oients de RAC 105, bon dia, alegria, il·lusió i bon dilluns, va!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
5: No ho comparteixo.
4: El que he dit?
5: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
4: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: Vas a l'aeroport?
8: Sí, correcte, sí.
9: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
7: Matina d'estiu
9: amb Víctor Huguet.

0: Com diu això, Mulet?
1: No t'ho respirar sincer, no podràs ser qui no ets.
0: Continua, sisplau.
2: No, no, perquè ho fa més bé en Montero que jo, de cantar la veritat, deixa-la ell.
0: Espera un moment, va, que ens diuen això.
3: Què? Hola, em dic Oriol i estem anant de vacances amb el meu pare.
0: Hola, Oriol!
3: Volíem demanar-te alguna cançó de Casgràcies. Gràcies.
0: A tu! Vinga, acaba, Mulet, com diu?
2: No, ja no em sé la lletra, tio. No em faràs pel ridícul davant de tot Catalunya, que és el que pretens.
0: Jo ho intento, almenys. En fi, torno a ser jo, els Oques Grasses. I ara sí, arriba una de les seccions, per no dir la gran secció d'aquest programa,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: cada
2: sí,
0: cop sí, la vols sí, fer sí, abans.
2: Sí. Vam començar a fer-la. I a més, cada cop tinc més problemes tècnics, perquè ara he volgut canviar-me els cascos a última hora i la Sílvia em va estar...
0: Te n'adones que jo no intento que facis el ridícul? Tu la feina la fas sol, no? Ho veus, no? En fi, va, que aquesta secció està patrocinada per Marineland.
4: Oh. L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Doncs vinga.
2: Visca Marineland, amics.
0: Tens els auriculars, tot correcte?
2: Bueno, no, tot correcte no, però tinc els auriculars mig posats. Més o menys jo crec que ho podem tirar endavant. I a més, avui porto un any espectacular. Anem a recordar una mica de què va la secció, per sí, si la gent no sap de què va la història. I és que vam començar dilluns passat recordant tres cançons de l'estiu d'un any en concret. Hem començat el 2001, per tant, avui toca el 2006.
0: Ah, mira!
5: 2006.
0: Boníssim any, eh?
2: Sí.
0: Tu quina edat tenies? Jo tenia 11 anys, tio.
2: M'estàs fent calcular, jo soc del 87, per tant, tenia... què?
0: A veure, van 13 més 6, 19 anyets.
2: 19 anys, sí, és que clar, jo ja sortia de festa i de fet t'he de dir que el primer artista convidat en aquesta secció estel·lar és una persona que jo he vist en directe i t'he de dir a on? A les carpes Bora Bora de Sabadell.
0: Ai, espera.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Vale, i al Bora Bora, bueno, què vas
2: directe,
0: veure?
2: En directe per dir alguna cosa, perquè feia un playback que flipes, eh? Però allà vaig veure aquest, posem-lo ja.
0: Sí? Posem-lo. Oh, no! No pot ser. De debò? Sí. Passa guarrilla, oi, passa guarrillo. Oi! Opa, jo vull ser un corre.
2: Passa una potra. Molt fort.
0: Ja no es fan cançons com les d'abans.
2: Per sort, per sort. Recordem que era un senyor amb una guitarra que va començar a fer cançons així en plan humorístic. La cosa li va anar tan bé que es va convertir en viralíssim. Abans, fins i tot, de que esclatessin les xarxes socials.
0: De TikTok, Instagram i tot, sí, sí, sí.
2: Però sí que a YouTube tenia alguns vídeos que ja tenien bastantes reproduccions, això el va fer molt conegut i, en fi, va... Aquesta és la història de Koala.
0: El Koala,
2: el
0: però...
2: El Koala amb Opa, jo via ser un corrà.
0: Via fer, o sigui, sí, tot junt, ve baixa, i a z e, via fer un corrà. Però sí, aquest paio, més enllà de l'Opa, va fer alguna cosa més o no?
2: Jo crec que no, en va fer un parell més, però ja no li va anar bé la cosa. I va plegar, va passar la història de la música com agraïm tots.
0: En fi, recordat queda que no és fàcil, eh?
2: Sí, senyor. En fi, va, anem a per la següent, el número 2, i tenim un tio que jo crec que actualment és molt conegut, però amb aquesta cançó es va fer conegut a tot el país, podríem dir.
0: Endavant. Home! Sin pausa, pero sin prisa.
2: Procurando no hacer ruido, vestido. Con una sonrisa. Avui em fas cantar, m'aparit. És que de veritat.
0: Des d'aquí un petó per la Mar Puga, que si ens està escoltant que està de vacancetes. Ole! És una fan incombustible inqüestionable del bo de Melendi, que ens meravellava amb aquest Caminando por la vida l'any 2006.
2: Sí, no sé per què m'he apuntat d'aquí. La lletra transmet un missatge optimista, reflecteix el moment en què Melendi començava a deixar enrere els excessos. En fi, no sé per què m'he apuntat tot això, perquè si després no t'ho llegeixo mai.
0: Perquè ho hauràs fet amb ChatGPT, per favor. Quin tio.
2: Però va, escolta, 2006 també va ser un gran any per una artista que després va passar a viure a Barcelona, al final ha tornat a marxar, vam tenir una espècie de romans aquí, sí, durant molts anys, i una espècie de culebrot que hem seguit pràcticament en directe. Estem parlant de Shakira!
0: Amb quina cançó?
2: Hips Don't Lie!
0: Oh! Sí! Doncs, amb el teu permís, Arnau Molets, la deixo sencera.
2: Fet.
0: I diu, com dius? Shakira, Shakira, Shakira.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Porten dos anys seguits fent pràcticament la cançó de l'estiu. La Marina està morena. L'any passat va ser a la fresca. Aquest anyet han dit els Figaflaues, saps què? Ens prenem un respir. No volem fer cap cançó de l'estiu. Volem fer menys concerts, viure una mica la vida, però això sí, els pocs que fem aquest estiu, comparats amb els anys anteriors, vaja, volem que siguin espectaculars. I la veritat és que estan sent espectaculars. Així que des d'aquí, enhorabona als Figaflaues, a la parella de Valls i a tot el seu equip. 5 minuts que passen de dos quarts i aquí seguim el Matina d'Estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, donant-vos el bon dia a la gent que ja noto que es lleva més tard.
1: Bon dia.
0: Home, i bé que feu, per suposat. Que és estiu. Estem rebent els vostres missatges, va.
2: 608-71-7141.
0: Vull que m'expliqueu què és el que esteu fent. Bàsicament perquè és el primer dia laborable de l'estiu. Hi ha molta gent que torna de vacances, depressió postvacacional. Però també hi ha molta gent que marxa de vacances. Vull que m'ho expliqueu i ja de pas em demaneu una cançoneta. Aviam, si trobo el ratolí que l'he perdut, et poso l'àudio. 608-71-7141. Bon dia.
3: Hola, som les bessones de Vic, l'Abril i l'Estel.
0: Hola.
3: I estem a Teruel, de camí a Córdoba.
0: Ostres!
3: Ens podríeu posar la cançó Living Night Sun, de Sara Larsson?
0: Per suposat.
3: I Tiempos Bonitos, de Pablo Alborán.
0: Aquesta no la tinc, aquesta no.
3: Adéu.
0: Ostres, estan a Teruel i van cap a Córdoba, eh? Doncs tenen un trajecte interessant. Doncs paciència, que és la mare de la ciència, bona música i RAC 105. Aquí la que em demanes, Zara Larsson, una de les grans estrelles del moment, en part gràcies a aquesta cançó. Ho està patant fort, aquest

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Sembla mentida, però és que anem camí dels 20 anys de les dues dècades des d'aquesta cançoneta, eh?
1: Pobre mia!
0: Sí, sí, sí. Com pot passar tan ràpid el temps, eh? ¿Por qué, señor?
1: ¿Por qué, señor?

0: amb totes les lletres. Des de l'A fins l'A. En fi, per cert, mira, m'estàvem preguntant ara, just ara, m'acaba d'arribar un missatge que em diuen: hola, com podem demanar una cançó al teu programa? Doncs ben fàcil, t'ho explico i et poso un exemple.
1: 608-71-714.
0: Avui us estem preguntant, a tots els que esteu escoltant RAC 105, al Matina d'Estiu, què s'espera del teu mes d'agost? Perquè, clar, és el primer dia laborable, hi ha molta gent que acaba d'aterrar de les vacances, que té depressió postvacacional, la típica. Oh. Espero que no sigui el teu cas, si és així, tranquil, que li posarem alegria. Però, en canvi, hi ha molta gent que marxa de vacances. És aquella operació sortida de les més grans de l'any. Doncs va, sigui quin sigui el teu cas, explica'ns-ho al WhatsApp. El número és aquest.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I, per suposat, pots demanar-me una cançoneta. Bon dia.
3: Hola, Héctor.
0: Què tal?
3: Bon dia. Doncs mira, nosaltres acabem de començar les vacances.
0: Ah, veus? Mira.
3: Som dels afortunats, el grup dels afortunats que les comencem avui.
0: Que guai.
3: I per celebrar el nostre 5è aniversari amb la meva parella, doncs anem per aquí, a la zona del sud de Catalunya, al Delta.
0: Que maco.
3: Uns dies de desconnexió, doncs sempre, sempre, sempre van molt bé.
4: Adéu meu.
3: Va, vagi bé.
0: Adéu-siau. Doncs va, cap al Delta. Meravellós, desconnectar al Delta. Sempre està bé, oi tant? Doncs va. Si marxes de vacances, explica'ns-ho al Matina d'Estiu, al 608-71-141. I, per cert, aquest oient que marxa cap al Delta de vacances, enhorabona amb la seva parella, celebrant, a més, els seus 5 anys de relació. Oh. Em demanen una cançó, em diuen: pots posar, si us plau, Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà, que m'encanta. Doncs faltaria més. T'encanta a tu, a nosaltres i a tot Catalunya. Apa! Veus a...

0: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteixes l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Vas a l'aeroport?
2: Sí, correcte, sí.
3: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
1: Matina d'estiu.
3: Amb Víctor Huguet.

0: un altre noi que va sobradíssim de talent, ho va demostrar ja amb la seva etapa prèvia amb els Maneskin, i ara també ho demostra amb solitari, Damian o David. I aquesta que va ser la primera, Born with a Broken Heart. 5 minuts, 4 de fet ja per arribar a les 11 d'aquest matí de dilluns, dilluns 3 d'agost, combatent la calorada. I tant si tornes de vacances com si marxes, explica'ns-ho.
1: 608-71-7141.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, som el Lluc i l'Èlia i nosaltres ara mateix estem al cotxe i estem anant cap a Barcelona, que és on tenim la família.
0: Toma ja, molt bé.
2: Ens podries posar la cançó de Llimonada dels Beta? Adeu.
0: Llimonada dels Beta. Doncs sincerament no tenia ni idea. L'he buscat i dic, doncs la poso un rato.
3: Que

0: Doncs no està pas malament, eh? Bon descobriment. Em recorda una mica com a la Macedònia del seu dia, no? Ho recordes, no?
1: Sí.
0: Quins records, tu. 608-7171-41. Més missatges. Explica'ns què fas ara que comença l'agost. Si tens vacancetes, si no, si tens depressió postvacacional, que també podria ser. El número de sempre. I ja de pas demana'm una cançoneta. Bon dia!
2: Actoret, bon dia!
0: Hola!
2: Òscar i família de Barcelona.
0: Ole!
2: Doncs nosaltres ni acabant ni començant. Encara treballant i encara queda una mica per començar les vacances.
0: Vaja, sé el que és, eh? Sí, sí.
2: Felicitats pel programa, matina d'estiu, m'ha fet molta gràcia.
0: Merci.
2: Molts ànims. I podem demanar-te una cançó, podries donar-nos la de la Naina i la Fúmiga, que és molt marxosa i divertida.
0: Molt xula, sí, sí.
2: Abraçada forta. Felicitats pel programa, també, per tu.
0: Merci, bonic. Adéu-siau.
3: Adéu-siau, vagi bé.
0: Doncs aquí la tens, Naina i la Fúmiga. Es diu No se va...

Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara, Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: el seu terreny, li ha tret una mica la pols i ha fet això que es diu Like a Prayer, evidentment, el mateix títol, però amb una base més electrònica, amb una mica més de picant i un èxit rotund, sobretot a xarxes, però també a RAC 105 i a les ràdios, per suposat. Bon dia, amics, amigues, família de RAC 105, les 11 del matí, 4 minuts exactament que passen, encarem d'aquesta manera la quarta i l'última hora del matina d'estiu. Com anem? Bon dia, bon giorno, tutto bene o què?
1: Bon dia.
0: Ala, bueno, aquesta veu està una mica...
2: Hello.
0: Ara, ara, aquesta millor, més alegria. I recordo que estem rebent els vostres missatges 608-7171-41 perquè m'expliquis què estàs fent ara mateix i com encares el mes d'agost.
3: 608-7171-41.
0: Primer dia laborable, molta gent torna de vacances, però molta gent també marxa de vacances. Explica'ns-ho com sempre al programa i demana'm la teva cançó preferida. Estem rebent ja uns quants missatges, doncs de moment et presento aquesta que ningú l'ha demanat i he dit, home, posa-la tu, Héctor, perquè no entenc com ningú em demana la que és, sens dubte, una de les grans cançons de l'estiu en clau catalana a casa nostra. Qui l'ha fet? Doncs per sorpresa de ningú, els Buhos, amb Banda Neon i també amb Mondi, ja de fons, a RAC 105, al matina d'estiu, això que es diu A

0: La cafeïna sempre va bé de bon matí. No sé si és matí ja, a les 11 i 9 no sé si és matí, però home, si estàs de vacances, no ho diré, Arnau, no ho diré. Probablement sí que és matí, que sí, que t'obro el micròfon. Hola,
1: què tal? És que no em deixes parlar, què passa, com estàs? Bon dia! Sí, és matí.
0: És que si te l'obro abans, ja. No em deixes mai acabar cap frase. També et dic, amb la intervenció que he fet, segurament hagués estat millor que m'interrompi. En fi, va, que estem repassant missatges i vull aprofitar que ens acaben d'enviar el següent àudio. Que diu així, hola.
2: Hola, sóc la Bruna.
0: Hola.
2: Hola, sóc l'Estel.
0: Què tal?
2: Estem anant a Galícia.
0: Ah, mira.
2: Volem ficar la cançó de la Perla, gràcies.
0: La Perla, adéu. Molt bé. Adéu-siau. Doncs res, ja que passaves per aquí, Arnau, digue'm, explica'm què acabes de penjar a l'Instagram de RAC 105, perquè va de Rosalia.
1: Ah, vale, és això, eh? O sigui, tu perquè em dius, ei, entro aquí un moment i no sé exactament de què va la història, però mira, en un moment t'ho busco, si vols,
0: no,
1: i et poso el tall, eh?
0: Com vulguis.
1: No, poso, eh?
0: Mira. Posa mal.
1: Mira, tú escúchame, ¿eh? Escúchame.
3: Escucha en catalán, es mi idioma, de donde yo vengo, de Barcelona. He aprendido catalán solo para hablar contigo. Xelic, ¿qué te han enseñado? ¿Qué has aprendido?
4: Duolingo.
3: Ella dice, Duolingo.
1: Bueno, el cas és que hi ha una fan de Rosalía que li diu, porta un cartell escrit en català Argentina.
0: Què diu?
1: I li diu, he après català només per parlar amb tu.
0: Oh!
1: I la Rosalía li diu, ah sí, com ho has après? I ella diu, amb Duolingo.
0: Doncs ole.
1: I efectivament,
5: ole tu.
1: El parla bé, perquè diu, bueno, sí, mantenen una mini conversa que pots veure-la, escoltar-la al nostre Instagram de RAC105.
0: Perfecte, doncs pel que t'ha fet, ja saps, si t'interessa el tema pots veure el vídeo al nostre Instagram @RAC105 i també ha demanat disculpes per tot el que va passar amb Argentina.
3: I ràpid, un reposteo ahí. Tremenda cagada, tu.
1: Tremenda cagada.
0: Bueno, nunca fue mi intención. En fi, Rosalía, que t'estimem, també t'estima la gent d'Argentina. Sens dubte ha quedat demostrat amb aquests concerts que acabes de fer. I com ens demanava l'oient, la Perla, doncs aquí tens la Perla.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
2: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Vas a l'aeroport?
7: Sí, correcte, sí.
1: Escolta'ns mentre

0: cançons que són simplement refrescants, tu. I aquesta jo crec que ho és, eh? Mira, mira, mira, mira, mira. Another! Una altra de les novetats, una altra de les apostes d'aquesta casa de RAC 105, des dels Països Baixos. Es diu Talk to You, déu-n'hi-do quin duet amb aquest so així dance, funky, que queda perfecte per aquest estiu, una cançó que ha donat la volta al món i que et proposem, per tant, aquí al Matina d'Estiu. Seguim avançant, va, camí de 8:15 i seguim rebent els vostres missatges.
1: 608-71-7141.
0: Bon dia a tots, què tal?
2: Buenos días, Héctor. Soy Alfonso,
0: hombre,
2: el de Sant Esteve, Sant.
0: Hola, Alfonso.
2: Hoy hemos empezado la última semanita antes de pillar vacaciones, que creo que me las merezco. Pues mira, nosotros nos iremos a un pueblecito pequeñito que hay en Teruel, que se llama Los Olmos, y estaremos unos 10 días.
0: Los Olmos.
2: Y ahí se desconecta totalmente. Lo pasamos de maravilla, es comer, beber, fiestas, muy bien. Y luego estaremos 3-4 días en Londres, o sea, totalmente diferente.
0: Ah, mira.
2: Vamos del secano a la humedad.
0: Sí.
2: Pero bueno, y ya está. A ver si me puedes poner, por favor, para animarme este lunes.
0: A ver.
2: A Take On Me. Vale, de Aja. Ya una vez ya te he dicho que es mi canción favorita. Venga, gracias.
0: Un abrazado, Alfonso. Diu que encara de... A veure, hi havia una mica d'àudio en el soroll. No sé si m'explico, eh? Però en fi, que s'ha entès, eh? Que vas de vacances d'aquí una setmaneta encara que et queda a Los Olmos, si ho entes bé, a un poble on simplement faràs que beure i menjar, cosa que està molt bé, i després marxes cap a Londres, a altres temperatures. Molt bé. I sí, un cop més em demanes Take On Me, de Ha! Home, és que mira que passen els anys i la cançó continua sent igual de bona, la veritat. Doncs va, més missatges, què ens expliqueu? Obrim el WhatsApp del programa. Hola, hola. Mira, ens diuen per aquí, en forma de text, eh? Hola, som 4 amics que anem de camí a PortAventura. Mira, que guai. Una mica de... Allò de donar voltes, marejar-se una mica... I estalviar-se cues si teniu sort, perquè aquestes dates, el pitjor de PortAventura són les cues. Ara bé, molts cops sovint val molt la pena, perquè PortAventura és una autèntica passada. Ens diuen per aquí, hi ha molta caravana, vaja! Portem 2 hores escoltant RAC 105, ens agradaria posar una cançó, ens encantaria que poséssiu Vull estar amb tu dels Catarres, una cançó que mai defrauda. Doncs tota la raó, moltes gràcies, som Anton, en Lucas i dues Mar, suposo que dues us dieu Mar. Una d'elles és la Mar Puga o no? En fi, els Catarres, Stay Home, vull estar amb tu i que vagi molt bé PortAventura. Adéu.

0: talk about. Rec 105 Barcelona. Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
1: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
0: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
1: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
0: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
1: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
2: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
4: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: clàssic Breathless. Enhorabona a l'Enric, que ara mateix, recordo, està de vacances, molt merescudes, desconnectant, i tornarà amb força, doncs, igual que al Matina, el 31 d'agost, per animar cada tarda, com sempre, fins les 9 de la nit. 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: El WhatsApp obert perquè em demaneu cançonetes i perquè m'expliqueu si teniu vacances, si no, o què és del vostre agost. Bon dia.
2: Hola, Héctor, bon dia.
0: Hola.
2: El primer de tot t'he de dir que defenses molt bé el programa.
0: Ai, gràcies. Vale?
2: O sigui que el Matina Codina té molt de pes i ho fas molt bé.
0: Ai, gràcies.
2: Vinga, endavant.
0: Merci.
2: Segon, ara mateix estic treballant fins al dimecres. El dijous ja me'n vaig. Me'n vaig una setmaneta al Montseny.
0: Que guai.
2: I després me'n vaig 12 dies a Geòrgia, al país.
0: Ah, molt bé.
2: I estic desitjant. Aquests dies se'm fan una mica passats.
0: Bueno.
2: Però amb tu una mica més alegres.
0: Merci.
2: Bueno, ja sé, a veure si em poses una cançó, és una mica més lenta, però és la de...
0: Aviam.
2: Ara ja t'ho diré.
0: Ja m'ho diràs.
2: Bueno, posa la cançó que vulguis. Vinga, un petonarro. Adéu.
0: Aviam.
2: Allà me'n recordo de la cançó. El meu anglès és molt dolent, eh? És de Son of Silent.
0: Ah.
2: És Durbet.
0: Molt
2: vinga,
0: bé.
2: Un petonarro.
0: Vinga, un petonarro. Allò que et quedes en blanc, no? A vegades ja passa, eh? A mi, jo sóc horrible, no, això, eh?
3: Sí,
0: em passa moltíssim. I avui més, que és dilluns, i no sé si ho noteu, el que em coneixeu més segurament sí, però estic una mica allò de dir, espavila, Héctor, eh? En fi, 608-7741 perquè em demanis la cançó que vulguis, perquè m'expliquis què és del teu mes d'agost, avui primer dia laborable del meu d'agost, del mes d'agost. Com t'enganxa? Treballant, de vacancetes, de pressió postvacacional?
1: 608-7741.
0: I finalment, doncs, t'has recordat de com es diu aquesta cançó? Com dius tu amb el teu anglès? Excel·lent. Disturbed, The Sound of Silence.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: un productor amb un segell molt personal, d'aquells artistes, o d'aquells, en aquest cas, DJs, que quan escoltes una cançó dius això ha de ser de Kygo, segurament. Doncs sí, el noruec, amb el seu Firestone, amb el seu Tropical House, que, home, per l'estiu, la veritat que queda força bé.
1: Sí, aquest
0: tipus de musiqueta, refrescant, no? Sí, sí. RAC 105. I els vostres missatges, això sempre. Bon dia!
2: Soc l'Andreu, tinc 10 anys, visc a Santa Perpètua.
0: Espera't, que t'estic posant molt ràpid, Andreu, perdona'm, ara sí.
2: Hola, soc l'Andreu, tinc 10 anys, visc a Santa Perpètua, i de vacances he anat a Costa Brava.
0: Toma!
2: I aniré al costat de Platja d'Aro.
0: Ostres!
2: I a mi m'agradaria escoltar la cançó de Fastu.
0: Vale, ok.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, maco. Ai, acabes d'enviar un altre missatge?
2: Ui, soc
0: entenc que és el mateix. Vale, ostres, doncs jo també vaig a Platja d'Aro, tio. Home, som veïns, almenys vaig a l'estiu, de tant en tant, quan puc escapar-me. Tinc allà des de fa molts anys amb la família una caseta i que guai, Platja d'Aro. Moltes bones experiències des d'aquí. Un petonarro per tota la gent que és a la Costa Brava i ja de pas per la gent de Platja d'Aro. Demanaves aquesta cançó, Marcos, fas tuc?

0: Sí, està guapo.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
3: No podràs canviar d'emissora.

Malgrat passin els anys, hi ha cançó que perduraran sempre. I més, si venen de Jennifer López. Aquí tenim el seu On the Floor, cançó 100% estiuenca, que recuperem per ara sí, pràcticament ja anar tancant la paradeta a través del Matina d'Estiu. Oh. Que puja, que puja! La, la, la, la, la, la, la, la, la. Que sí, Mulet, que sí, m'està mirant raro el tio, m'està dient, però què fa aquest sonat? Sí, sí, sí, sí. M'ho passo bé, deixa'm fer ràdio. Sí, és el que hi ha, és el que hi ha. Ara arriba ell, eh? Per sort per vosaltres. Arriba l'Arnau Mulet a partir de les 12, un parell d'àudios.

0: Hola, Mar.
1: I venim de la Metja.
0: Molt bé.
2: I et volem donar la cançó Los pistachos diu Fastó.
1: I estem anant a Palamós.
0: A Palamós!
2: Adéu!
0: Que guai, Costa Brava.
3: Adéu.
1: Adéu, felicitats per el programa.
0: Merci, bonica. I aquí tenies, fa una estona hem posat el Fastuc. Una més, va. I tanquem el programa amb aquest últim missatge. 608-7171-41. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs jo estic treballant tota aquesta setmana i tinc el cotxe al taller, que és molt vellet, i no sé si es recuperarà, així que les vacances em sembla que seran a casa. A
0: no
4: casa
0: passa res.
4: I on podem arribar amb transport públic o caminant, que vivim en un poble. O sigui que... Que ànims a tothom, que encara podria ser pitjor.
0: Home, això seguríssim.
4: Ei, per cert, em pots posar la cançó Era això dels tiets?
0: Oh, i tant.
4: Merci, adeu.
0: Adeu-siau. I adeu a tots els que heu estat a l'altra banda des de les 8, aguantant aquest tio que no fa més que cantar, Arnau?
5: Sí,
0: diu prou, prou.
5: Ja
0: doncs vinga, adeu-siau, fins demà. I us deixo amb aquesta cançó que demanava aquesta oient. Boníssima, per cert, per molts, la cançó de l'estiu en català.
3: Oh!
0: Els de Mataró, això es diu Era això. Fins ara, Arnau.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia! Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Una de les cançons de l'estiu, sens dubte, és aquesta de Shakira al costat de Burna Boy, la cançó oficial del Mundial de Futbol, que ja s'ha acabat, eh? Pels que no ens agrada el futbol, mira, ja està bé que s'acabi.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet a RAC 100.
0: Va, que arrenquem nova hora, ens hi posem després de l'Héctor Huguet. En passen 4 de les 12 del migdia, que el tenim aquí al costat menjant-se. Avui què toca, Héctor? Avui truita, no? Truita de patata. Molt bé, molt bé. Ahir botifarretes, avui truita de patata. El tio es cuida. També dic una cosa, demà podries també compartir, no? Portar-ne un parell d'entrepans, ni que sigui. I compartir-lo, mira, without you, no? Què et sembla? Aquí tens aquesta grandíssima cançó de David Guetta i Asher, una de les mítiques que ens serveix per començar aquesta nova hora de dilluns. Benvinguts! Benvinguts!

0: La teva música.
1: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.

Doncs a veure, avui és un dia una mica especial perquè moltíssima gent està de vacances, però d'altres tornen a la rutina, sí, com sigui, estiguis de vacances, estiguis tornant, tranquil, perquè nosaltres estarem, evidentment, al teu costat acompanyant-te amb el bo i mi de la teva música, que no para mai. Acaba de sonar Teddy Swims i ara és el moment de tota una superestrella. Ella mateixa s'ho diu, però és que, escolta'm, al nivell que ha arribat li permanem absolutament tot. És Aitana, superestrella. Mira.

Doncs aquesta és ni més ni menys que de l'any 2018. Començava doncs, la seva carrera en solitari Camila Cabello amb aquest Havana. Després n'han vingut moltes més, eh? Però és veritat que el 2024 va publicar disc i alguns fans es pregunten a veure si ja no seria hora de que tornés amb alguna cosa nova. La veritat és que no estaria malament. Des d'aquí, Camila, si ens estàs escoltant, va, s'han acabat les vacances ja, no, o què? En fi, estarem aquí expectants. El cotxe t'ha deixat tirant alguna vegada en el moment més inoportú? Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa des de l'app, pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va! 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
4: I d'on ha sortit aquesta butaca?
3: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
5: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.

Bé, doncs aquí tenim una de les divas del pop, sens dubte, Madonna, que porta molts anys al peu del canó i pel que sembla està en plena forma perquè no para de treure grans èxits com aquest Dansteria, cançó que ja hem fitxat aquí a RAC 105, a La Teva Música. I ara una artista també internacional que la tenim feliçment casada ja. Sí. Estàvem tots pendents d'aquest casament que apuntava a ser el casament de l'any i pel que sembla així ha estat, eh? Taylor Swift.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Pastís.

0: is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

Doncs aquí el tenim, Àlex Borren, amb aquesta cançó que es diu Fever Dream, un tio que va començar a fer cançons a través de TikTok, eh? Mira'l. A veure, els que també han triomfat molt a TikTok, però no són coneguts exclusivament per això, sinó pels seus grans shows, són els Figaflauas, directament des de Valls, que aquest estiu han plantejat pocs concerts, eh? I els estan fent... Els que fan vaja els tenen plens fins a la bandera. El proper, si no vaig equivocat, serà...

0: San Francisco, cançó que, escolta'm, tots hem cantat, hem ballat i fins i tot en fiem cridant, no? Aquesta que a la discoteca quan la posaven, no? Doncs mira, Sound of Legend l'ha recuperat i li ha donat aquest aire potser més actualitzat, potser més modern, tot i que, en fi, conserva aquella essència.
1: Rec 105. La teva música.
0: Camí de la una, i arribarem, mira, amb un altre classicot, en aquest cas, en la versió original del Cazar, que va triomfar moltíssim fa una bona pila d'anys amb aquesta que es diu Crying at the Discotheque. Sonant aquí, per tu, a Rec 105. Va, que fi, home.

0: teva música.
1: RAC 105. La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? És la Rey. Quin bon rotllo, quin ritme. Artista que, en fi, jo crec que amb aquesta cançó ha marcat un abans i un després de la seva carrera i està triomfant a tot el món. No m'estranya, perquè sona d'escàndol i perquè té moltíssim talent.

refrescar l'ambient amb bona música. Ara és el moment de Shakira amb aquesta cançó que es diu Las de la Intuición, una d'aquelles del record que encara ens fa alçar de la cadira, que encara ens posa els pèls de punta i ens fa recordar, doncs, bons moments, no només de l'artista, sinó bons moments a tots, no? Déu-n'hi-do, tu.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
6: Microones, posa RAC 105.
9: 105.
10: Aspiradora, posa'm RAC 105.
11: La teva música.
12: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
14: La teva música.

Doncs per molta gent ahir sí que era un diumenge sense drama, perquè precisament agafar vacances a l'agost, no? I suposo que divendres va ser un gran dia d'inauguració de vacances. El cap de setmana ha estat intens i fructífer. I ahir, doncs, com un dia més, no? Ara, els que tornaven a treballar, no sé si hi havia una mica de drama, potser. En fi, els Catarres, amb aquesta que és una de les cançons de l'estiu en català, sens dubte, deixa'm recordar-te que els Catarres formen part del cartell de la Mercè de RAC 105 d'aquest any, sí. El dia 25 de setembre. Avinguda Maria Cristina de Barcelona, a 8:45 del vespre. Catarres, Maria Jaume, teràpia de xoc. Els Amics de les Arts i Marcos amb K. En fi, us esperem.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins a...

Aitana, connexió psíquica. Una Aitana que, per cert, ara ja està planant el terreny per venir a Barcelona, eh? Sí, el dia 4, 5, 7 i 8 de setembre la tindrem a Palau Sant Jordi. Apunta que serà concertassos, a més a casa. Per tant, si tens entrades, doncs a gaudir-lo. Va, que això no para. Continuem repartint èxits ara en Florida i amb aquesta cançó molt d'estiu que es diu Good Feeling. Good Feeling.

0: REC 105 Barcelona. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
1: I d'on ha sortit aquesta butaca?
0: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.

You Are My Universe, Coldplay al costat de BTS. Que, per cert, l'altre dia van ser notícia als BTS perquè van anunciar que no es presentarien als Premis Grammy perquè no estan d'acord amb aquesta nova categoria que s'ha fet de música asiàtica. Bàsicament diuen que ells volen competir absolutament amb tothom i que les categories aquestes que estan començant a treure els Grammys que no els agraden, ja està, home. Doncs mira que eren dels favorits. En fi, sí, com sigui, una decisió molt respectable i que molts armies estan al seu costat, eh? Va, direcció 1:45 del migdia. Això no para. Ara amb Cyril recuperant aquest clàssic, reversionat, actualitzat, xapa i pintura, que li ha quedat la mar de bé. D'aquest estan balinint més que coneguda i que ens entra la mar de bé.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Déu-n'hi-do, Nil Moliner, com les gasta el tio amb aquesta cançó que es diu Me acuerdo de ti, una de les últimes que ens ha presentat, que està sonant per tot arreu i no m'estranya perquè té un talent innat per fer, doncs, que traguem un somriure, no? I això és d'agrair, clar que sí. Bona música que sona, evidentment, aquí a RAC 105. Va, camí de les dues del migdia, això no s'atura.
1: RAC 105, la teva música.
0: Ara és el torn de Dua Lipa, amb aquesta que ja té uns anys, però mira, ens venia de gust. Love Again.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia! Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: A veure, això no t'ho posem per qualsevol motiu, eh? T'ho posem perquè és un èxit mundial. Tothom la coneix, tothom la canta, tothom la balla i, a més... A veure, és una cançó molt estiuenca, amb la caloreta, dia 3 d'agost. És que aquí a RAC 105 te l'havíem de proposar sí o sí, tot i que la van publicar al març. Ara està tenint la repercussió que es mereix.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: I amb ells, amb Anotar, arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, en passen 3 de les 2 del migdia. I aquí estem, doncs, refrescant l'ambient tal com podem, perquè déu-n'hi-do la que està caient. De seguida passarà per aquí Taylor Swift, però en... des de Las Vegas, Imagine Dragons.

Doncs es pren alguna cosa especial, no, Miles Smith, amb aquesta cançó que va ser una de les primeres que li vam conèixer aquí a RAC 105. Un èxit mundial que es diu Stargazing i que el va fer viral a les xarxes i a tot el món. Ara, parlant de cançons virals, atenció amb el que ens arriba ara. DJ Goja, que diràs, no sé massa qui és, però si et dic Jason Derulo probablement sí que el coneguis. I és el que posa la veu en aquesta producció impecable que també està funcionant molt bé a les xarxes. De fet, et vaig donar una dada. Abans de publicar-se oficialment, això ja tenia més de 200 milions de visualitzacions a TikTok. Imagina't, per dir-te alguna cosa. En fi, la cançó es diu Michiko, probablement l'hauràs sentit i te la proposem aquí a RAC 105.

què me'n dius d'això? No t'esperaves, eh? Sí, sí, Gwen Stefani, una cançó que ja doncs quants anys ha fet la va publicar el 2004 i tots ens va sorprendre molt, bàsicament per aquest rotllo més dancehall que potser no estàvem tan acostumats a la seva anterior etapa. A més, es nota molt la mà de Dr. Dre en aquesta proposta impecable. Rich Girl, eh? Va, camí a 2:15 de la tarda i atenció perquè ara anem a per una cançó que jo crec que s'està convertint en la cançó de l'estiu. En català. Joan Dausà i Mama Duixa. Veus a les...

0: REC 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.

Mr. Know-it-all. Sí, sí. Diu que es pensava que ho sabia tot, no?, sobre l'amor, fins que va arribar aquella persona que li va fer trontollar tot el seu món, Teddy Swims. Ell sí que ens l'ha fet trontollar, eh? A mi el que em passa és que quan sento una cançó nova, moltes vegades o m'agrada molt o no m'agrada. I aquesta és de les primeres, m'agrada moltíssim. Estic completament enganxat i no puc parar d'escoltar-la una i una altra vegada. Per mi, actualment, sincerament, és una de les millors de Rack Sensi. Mira que tinc. Mira que és difícil, perquè tenim grans temes d'ara i de sempre com aquesta, de Sophie Ellis-Bextor, que coneixes, Murder on the Dance Floor.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Doncs aquí el tenim, Calvin Harris, que es veu que l'altre dia el Tomorrowland va tenir una espècie de conflicte. Bueno, bàsicament, Dimitri Vegas, que era el que punxava abans, diu que es va passar del temps. I que Calvin Harris li va tocar punxar 15 minuts menys, doncs, en fi, que no li va agradar gens. I ho va fer notar per les seves reaccions, mirant a

càmera directament i dient, escolta, què passa aquí? Que jo encara tinc sessió per ràpid. En fi, sí, com sigui, va fer una sessió molt i molt bona. Va, continuem ara amb Zara Larsson. Això es diu Midnight Sun i és novetat aquí a RAC 105 i sona d'escàndol a tot el món, també.

Doncs efectivament els tiets amb aquesta cançó que es diu El Bailoteo, i a veure, uns bailoteos ens hem fet amb aquest gran tema, no? I amb moltes d'aquests aquest parell d'artistes de Mataró, que per cert l'altre dia van tocar a les Santes, estava ple fins a la bandera, tu. Home, la seva ciutat no havia de ser menys. Tothom sabia les cançons a la perfecció. Tenim molt talent a Catalunya i ho demostren ells entre molts altres, tu. I que a mi a les 3 de la tarda ens hi trobem a Pitbull amb aquesta que és una de les seves mítiques, mítiques, mítiques i que és molt d'estiu, no? Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Doncs sí, el que acabes d'escoltar és la veu de Madonna i Sabrina Carpenter juntes. I got something I
1: wanna talk about. Bring your love.
2: La teva música.
3: Amb Arnau Mulet a RAC 100.
0: Home, són dues artistes que la separa uns quants anys, però que comparteixen una mica l'escena, comparteixen una mica l'estil i fins i tot el talent. Mira què et dic. Amb elles que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. No sabem exactament quina és la cançó en català d'aquest estiu 2026. La que sí que sabem segur és quina va ser la de l'any passat. T'espero.

0: de sobres, és una cançó mítica de la Madonna, però mira, Josh Fawaz, una artista que no coneixíem realment aquí a RAC 105, però que s'ha fet molt popular a través de les xarxes socials perquè ha començat a fer versions de temes mítics i aquest doncs ha agafat molta calada, ha agafat molta projecció, s'ha viralitzat i evidentment doncs ara ja totes les ràdios l'estem proposant perquè té rotllo, perquè té ritme, tot i que té aquest punt més fosquet, no? Però així, causero, en fi, ens agrada. Va, camí d'un quart de quatre, no m'enrotllo més, que avui tenim una xapa, mare meva.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Ara, ping. Amb aquesta, So What. So What.

0: Doncs aquí els tenim, els amics de les... Ai, perdona, doctor Prats. On tinc el cap, jo? Doctor Prats, sí senyor. Que són els protagonistes de la banda sonora oficial del Grand Départ del Tour de França. Com he barrejat conceptes, eh? Energia, sonant aquí a RAC 105.
1: RAC 105. La teva música.
0: Pràcticament 3:45. I aquesta és Dua Lipa, amb aquesta que és la banda sonora de Barbie, la pel·lícula Dance the Nights.

0: Aquest saxo, és Ariana Grande, amb això que es diu Problem. Una Ariana que, per cert, ha publicat nou treball. En fi, amb ella que superem el punt de 3:45 d'aquest dilluns, dia 3 d'agost. Calorós,
1: Sí, tot i que han dit que potser cau alguna gota.
2: Rec 105. La teva música.
0: No estaria malament.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Doncs aquí tenim a Olivia Rodrigo, que ha publicat el seu nou disc i que la crítica, doncs, és molt positiva. De fet, està agradant moltíssim. Bàsicament, cançons com aquesta, que es diu Drop Dead, i que és el single de presentació. Va, que això no para. 10 minuts per les... Bueno, 13 minuts per les 4 de la tarda. I continuem acompanyant-te de seguida Tiësto, Karol G. Però abans, parem a casa. Dani Six i Skid ens han fet aquesta meravella que es diu Que s'aturi el temps, cançó molt estiuenca que ens va com anell al dit aquí a RAC 105.

0: Doncs aquí tenim ni més ni menys que Coldplay amb aquesta grandíssima proposta que es diu Higher Power. Que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. Un plaer enorme, com sempre. Demà hi tornem, eh? Després de l'Héctor Huguet, a partir de les 12 i fins a les 4.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Ara agafa els comandaments d'aquesta santíssima casa, la Nayara Fernández, que ja la tenim per aquí preparada. Fins a les 9. Moltes hores, eh, Nayara? 9, sí.

0: qui és el que ens portarà Marcos amb K el dia 25 de setembre, el divendres, a 8:45, a l'Avinguda Maria Cristina amb la Mercè de RAC 105 amb cançons com aquesta, Festuc. Escolti, vinga que ens farem
1: un xarro. Sí, està guapo. La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 4 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 5 horetes de molt bona música, com Mac, la que ve ara, que és una col·laboració molt èpica. És Mark Ronson i Miley Cyrus que ens portaven aquest Nothing Breaks Like a Heart per començar l'hora.

0: Ahir va ser el primer diumenge d'agost i jo espero que, com diuen els catarres, l'haguéssiu passat sense cap drama, com aquesta cançó. Que es diu Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
0: I nosaltres seguim, en aquest cas, amb una cançó que és bastant tema romàntic de ball i també té com un estil així vuitante que molta gent li recorda a Michael Jackson. Són The Weeknd, que ens portava fa un temps aquest Can't Feel My Face.

Madonna qui se l'ha vist amb Kylie Minogue en el World Pride d'Amsterdam cantant una cançó que es diu Love Sensation. En aquest cas, aquí a RAC 5 tenim aquesta que es diu Dancería. I no sé com ha passat aquesta nit. Jo almenys he tingut una nit amb moltíssima calor i mira que tenia posada el ventilador. Així que mira, tinc una cançó perfecta. És una col·laboració de David Tabar amb Eivisa. I es diu així, Hot Summer Night.

I parlant de dolor, també el que passa és que, mira, Figaflau va fer una cançó fa 2 anys que per tothom que li agradi l'estiu i el que no vol és que s'acabi, és una cançó perfecta.

0: Miqui Núñez, que treia aquesta cançó un altre cop i que va fer sold out aquest cap de setmana al festival Cap Roig. I a més, amb aquesta cançó va estar com potser 30-40 segons amb el beatbox. Jo no sé si seria capaç.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ara puja el volum, tenim a Dua Lipa, que fa un temps es va liar amb Tame Impala amb aquest tema inspirat en el rei de l'escapisme, que si tu no estàs a l'alçada, ella desapareix. És Houdini.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Qui està sempre al meu cap sou vosaltres, els oients de RAC 105, que portem cançons com aquesta, anomenada In My Head, de Jason Derulo. I nosaltres seguim, en aquest cas, amb aquesta cançó que és molt coneguda per Stranger Things i justament l'actriu també surt a Spider-Man, però la coneixem sobretot per aquesta versió de Kim Petras.

0: Fernández.
1: 5 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, 4 horetes més. I mira, passem d'un tema disco house a un tema pop que tot apunta a que tracta sobre una relació amorosa. I és que diuen que és la relació amorosa que va haver-hi entre Taylor Swift i Harry Styles. Per això la cançó es diu Style.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
9: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
10: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
8: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
10: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

Chapel Ron desitja molt bona sort a totes aquestes persones que neguen el que senten i doncs prefereixen seguir un camí tradicional. I el que passa amb aquestes persones és que potser mai aconsegueixen a la vida tenir una connexió, no? Una connexió, com diu l'Aitana, psíquica.

I és que és igual des d'on m'estigueu escoltant. Sigui al cotxe, sigui a la piscina, sigui a la platja, sigui a la feina, aquesta col·laboració de David Guetta amb Kid Cudi el que ens ve a recordar és que hem de viure el moment sense preocupar-nos del que passarà demà. De seguida escombrarem cap a casa amb Joan Dausa i Mamaduixa i el seu Papi posa-la al disc, però abans una col·laboració internacional és Tame Impala i Jenny, que ens porten aquest Dràcula.

0: REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Home, realment amb la calor que fa a mi també em ve bastant de gust mullar-me la samarreta com la Julieta i la seva germana en aquest hit de Joan Dausà i Mama Duixà que es diu Papi, posa'l al disc. Julieta, Julieta, Julieta, amb la teva germaneta. I nosaltres seguim. En aquest cas, amb una cançó que va ser la primera en superar els 5,5 milions de descàrregues digitals de la història d'internet. Són els Black Eyed Peas, que ens porten aquest que es diu I Got a Feeling.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Aquest merengue que ens portava Karol G al 2024, que es pregunta què hagués passat si antes te hubiera conocido i no haguessis tingut parella. I de merengue passem a un estil més house. I doncs us proposo una cosa. Ja sé que encara no és divendres, però podem celebrar els dilluns com si fossin divendres, no? Per això us porto aquest que es diu Friday.

Són els amics de les arts que estaran amb nosaltres el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina, a 2:15 de 9, celebrant la Mercè de RAC 105, segurament amb cançons com aquesta, que es diu Segurament t'estimo. I ara viatgem al passat prop ja quasi de les 6 de la tarda amb aquesta cançó de Gala Rizzato de 1997. Jo n'hi havia nascut. Es diu Freed from Desire.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Pablo i Melody, que es diu així, Mi Chico.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 6 i 2 d'aquest dilluns, primer dilluns d'agost, 3 d'agost concretament. I aquí estem, salutacions de Nayara Fernández. Us porto molt bona música i és que mira, nosaltres, entre nosaltres, crec que fem molt bon tàndem. Com la cançó de Tietz, que es diu Tàndem.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Doncs mira, Rey, resulta que no vol escriure cap àlbum més fins que l'etapa del desamor desaparegui de la seva vida i fins que trobi un marit. Així que, mentre esperem, deixa'm que us porti una col·laboració de Carly, Ray Jepsen i Old City.

0: demostra cada dia més, sobretot amb aquesta cançó que es diu Mr. Know It All.
1: RAC 105.
0: I mira, ara que està de moda això dels Cine IMAX, perquè l'Odissea no es pot veure cap sala d'Espanya, resulta que aquest vídeo musical de la cançó s'anava a projectar en una sala així, però ho van cancel·lar. Són The Weeknd, amb el que s'anomena Take My Breath.

0: REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més REC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Ai, aquest Nil Moliner que ens portava ell, me acuerdo de ti. Mira, també seguim amb gent de casa, en aquest cas, amb Mama Dutxa, que ens porta aquesta cançó anomenada Qué chévere.

Aquest electropop que ens portava Zara Larsson i es diu així, Midnight Sun. I a passades un minut de 3:15 de la tarda, baixem una miqueta les revolucions en aquest cas amb un artista de casa. És Ivan Zerko, que ens porta... Això que es diu Des de Lluny.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princesa.

Aquí d'aquí les has posat una mica filosòfics en preguntar-se de si som humans o som ballarins que simplement seguim el cicle de la vida amb això que es diu human. I res, 3 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Tenim a Gracie Abrams, que fa molt poquet va treure el seu tercer disc d'estudi, però aquí a RAC 105 recuperem una del 2024. Això és That's So True.

0: Palet, que fa que arribem a les 7 i 3 de la tarda aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Doncs aquí seguim dues horetes més, sempre acompanyant-te de molt bona música i grans temes de tot el panorama de la música internacional. Com aquesta d'aquí de Maroon 5, anomenada Don't Wanna Know.

0: Mira, no serà un diumenge, sinó serà un divendres quan tindrem els Catarres actuant a la Mercè de RAC 5, divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina a 9:15, amb cançons com aquesta, que es diu Diumenge sense drama.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: I mira, ara ens passem d'una novetat que era Diumenge sense drama dels Catarres a recuperar aquest clàssic ja de Justin Bieber. És del 2012, va sortir el 15 de juny com part de l'àlbum Believe i es diu Beauty and a Beat.

i també molt porta molta energia, és Ava Max, que el 2020, o sigui, ja l'any de la pandèmia, ens portava aquesta cançó que tant èxit va tenir a les xarxes socials. És el seu Sweet by Psycho.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Després del seu èxit d'Estrelles, això és inigualable, de Max Navarro, que tenim moltíssimes ganes de saber què portarà al setembre. I si veiem les seves xarxes socials, veiem que és algú de pel·lícula.
1: Rec 105. La teva música.
0: I mira, abans de passar amb la col·laboració de Siderland i Paula Cubs amb el seu Tu Tu Turu, tenim Camila Cabello i els

Aquest clàssic ja d'Ariana Grande juntament amb Jessie J, que mira, Ariana Grande és notícia perquè s'allunyarà de l'atenció pública després de la seva gira i el seu constant criticar per al seu físic, així que no sabem quan la tornarem a veure en un escenari. Acabem l'hora amb Olivia Dean i el seu Men I Need.

0: anotaria el seu Talk to You, aquesta cançó Electro House, perquè arribem quasi a les 8 i 3 de la tarda, així que l'última hora per mi aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Sí, sí, amics, ja queda només una horeta per gaudir de molt bona música de part de Nayara Fernández. Després tindrem més música de 9 a 11, eh? Però abans... deixem que us proposi aquesta de Rihanna anomenada Don't Stop the Music.

0: Ja sent aquestes hores del vespre, la veritat és que un espresso no em ve molt de gust, però la que sí que em ve de gust sempre és Sabrina Carpenter amb la cançó Espresso.
1: La teva música.
0: I fa res, potser dos o tres dies, The Tyets van participar a les festivals, a la Festa Major de les Santes, cantant la seva proposta d'estiu, que es diu així. Era això.

Ja fa 5 anys que sona aquest tema de Chiran que es diu Bad Habits. I jo no sé quins mals hàbits teniu. Jo el que més tinc, sobretot, és quan m'aixeco al matí. El primer que faig és mirar el mòbil i crec que això hauria de canviar. Però bueno, nosaltres seguim en aquest cas amb una col·laboració de Joan Dausà i Mamaduixa, que diuen que és bastant un hit perquè li faltava el disc.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: La teva música.
4: És el millor que hi ha.
5: This is Calvin Harris.
6: Hola, Rex and Free.
7: M'encanta la vostra ràdio.
8: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

0: Àlex Borren, a qui li va dedicar aquest tema ordinari a la seva dona i que a més va ser un èxit viral, i el posem aquí a RAC 105.
1: RAC 105, la teva música.
0: De seguida passarem amb Rosalía i la seva milionària, però abans un grup, One Republic, ens portaven aquest Apologize.

Aquest és el tema que el 2024 RAC 105, jo crec que la majoria de Catalunya va categoritzar com la cançó de l'estiu. És de la mà de Figaflauers i es diu La Marina està morena. Canviem totalment de registre. Ara mateix tenim a una estrella, és Sia, que fa ja 10 anys ens portava això que es diu Unstoppable.

0: Aquesta col·laboració de The Kid Laroi i Miley Cyrus va perfectament, com en ell el dit, perquè jo encara que no puc viure sense vosaltres, i estimosament, m'he de començar a anar. Així que em vaig acomiadant.
1: La teva música. RAC 105.
0: I és que falten 5 minuts per les 9 de la nit, així que jo ja me'n vaig cap a casa. Moltes gràcies un cop més per acompanyar-nos de 4 a 9. Soc l'Anna Yara Fernández. Demà ens escoltem a la mateixa hora i al mateix lloc. Abans, però, us deixo amb aquesta col·laboració d'Elton John i Dua Lipa, que es diu Call Her. Adéu, adéu!

0: What's up, you guys? I'm Dochi.
1: My name's Dochi.
2: Rec 105. La casa

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Tran. La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 93.922. 93922.
0: Sèrie
2: 33033.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. La teva música.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 18 d'abril del 1934.
1: I el número de la sort, el...
2: 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
4: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
3: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
5: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

0: best.
1: Aquest és el sol RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.